0: nunca dejaré de sorprenderme por la memoria que tiene y lo que mantiene su palabra. Josep Antoni Prats, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Pues que es que yo no me acordaba ya de hace unas cuantas semanas que estuvimos en Formentera, que estuvimos descubriendo que había una muralla en Formentera.
1: Correcto.
0: Y en aquel momento tú dices que nos dijiste, volveremos a Formentera para visitar esta venda. Yo me fío.
1: Sí, home, sí, és que sí, que tu te'n recordes de sa muralla, dels penya-segats,
0: de tot allò
1: que
0: vam
1: parlar, i vàrem dir, mira, tot això està dins de sa venda del monestir. I vàrem fer una parada un moment, vàrem dir, ostres, hauríem d'explicar això del monestir, però això és molt llarg, dedicarem un dia a parlar del monestir.
0: I ese dia ha llegat.
1: I ja està, ja el tenim aquí, ja tenim els dies del monestir aquí.
0: Pues ahí tenemos nuestro destino esta semana, la venda del monestir en Formentera. Bueno, sí. Bueno, la más cercana a la Mola, en esa zona de Formentera.
1: Sí, no? Sí, de fet, damunt la Mola, talment. Vull dir, anem a Formentera, anem a la Mola, i la venda del monestir és la meitat nord de la plana que forma la Mola.
0: O sea, és la meitat norte de la Mola.
1: Sí, tu imagina, la Mola és com un gran cercle allà elevat,
0: sí,
1: que està allà a l'est, a la part més allunyada de Formentera, si arribes pel port, no? Allà al final tens aquella part alta, que és la part més alta de Formentera, per cert, i forma una planura elevada. Uh-huh. I d'aquesta planura elevada, la carretera la parteix per enmig. O sigui, la carretera principal de Formentera
0: passa per
1: que fa sa pujada i una vegada arriba a dalt va, no tot recte, però quasi
0: està al faro,
1: sí, que fins es fa passant per dins el poble del Pilar de la Mola. Uh-huh. I recte, bé, i la carretera divideix aquesta plana en dos meitats. A la banda nord mos queda la venda del monestir,
0: la meitat de la izquierda, según vamos hacia el faro, digamos.
1: Si anem cap al far, a l'esquerra,
0: vale.
1: Sí. I, si, i a la dreta mos quedaria la venda de la Talaiassa. Uh-huh. I anem a parlar de aquesta de l'esquerra, la
0: vale,
1: que mires cap a Eivissa.
0: Venga, estamos situados.
1: Que és la venda del monestir,
0: que toca, bueno, que està rodeada pràcticament al 100% de mar, excepte per aquest, sí, trocito de carretera.
1: Exacte, estiria els seus límits serien el mar, mm-hmm, i la carretera que porta fins al far, que li fa de límit sud amb sa venda de sa Talaiassa. Mm-hmm. Pensa que no és ben bé sa meitat del poble, perquè el poble de la Mola, el poble del Pilar de la Mola, és més gran que no aquesta plataforma elevada de la Mola.
0: Que queda un poquito más de pueblo, más abajo, digamos.
1: Sí, exacte, no sé si és una mica complicat això per entendre-ho, però el poble de la Mola és més gran que la Mola. Val? És a dir, perquè a la part baixa hi ha un tros de la part baixa, la part que toca en els penyals aquests,
0: que ja no forma part, digamos, del pueblo, però...
1: Sí, sí, forma part del poble, però no forma part de la plataforma alta, allà on hi ha...
0: La Mola de abajo, no?
1: Sí, allà on hi ha Escaló de Sant Agustí, Escaló. Uh-huh. Escaló forma part del poble de la Mola, del poble del Pilar. Uh-huh. I a l'altra banda de la carretera hi ha una zona, una venda que es diu Ses Clotades. I aquestes dues vendes també són de la Mola.
0: Però de la Mola de abajo, nosaltres estem en la Mola d'arriba.
1: Exacte, nosaltres anem dalt. Anem allà i parlam d'aquesta venda. Ja sabeu allò de venda, divisió d'Eivissa, els pobles d'Eivissa estan dividits.
0: Hi ha un monasteri aquí alguna tot... vegada o algo? O vamos al nombre, lo primero.
1: No, no, lo del nom és brutal, perquè és com s'ha conservat una cosa que fa 800 anys que no hi és i s'ha conservat el nom.
0: Bueno, algo ha quedado, almenys.
1: És impressionant.
0: O sea, que sí, hi havia un monasteri ahí.
1: Sí, sí, hi havia un monestir, està confirmat documentalment, però encara no hem trobat les restes.
0: Vaja.
1: Que és potser la part interessant d'això. És a dir, aquí va haver-hi un monestir de monjos agustins. Uh-huh. Per això Escaló es diu Escaló de Sant Agustí.
0: El monasterio ya no está, pero ha dejado por ahí, sí, unos cuantos topónimos.
1: I
0: hablamos de época medieval, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, de la conquista catalana, poquito después.
1: Exacte. Sí, però és a dir, en aquella època segur que hi era, després de la conquista catalana, ara t'explicaré per què. Però fins i tot hi ha sospites de que hi fos abans.
0: Anda.
1: De que hi fos a l'època antiga, uh-huh, és a dir, abans de
0: les musulmanes,
1: abans dels musulmans, que hi hagués hagut alguna cosa a dir. El que passa que allí no ho tenim clar. Però al segle XIII sí. És a dir, al segle XIII, quan Guillem de Montgrí conquereix Eivissa i Formentera i tal, Guillem de Montgrí fa una donació de Formentera a un tal Berenguer Renart, el 1246. Uh-huh. 1246.
0: Ojo, sí, sí, que era... El monasterio, hablamos de un monasterio antiguo. Y un monasterio bien ubicado, además, ¿eh? Que estoy pensando ahora en las viñas de por allí, que no son tontos los monjes. Que
1: no, no, es que segur que hi eren. És que, de fet en Guillem de Montgrí, quan fa donació amb la Guerra Nart, diu, alerta, hem de reservar unes terres allà a la Mola perquè hi ha uns monjos agustins i hem de reservar per ells unes terres i unes vinyes. Claro. Imagina.
0: Ara sí, ara ja lo entiendo.
1: Vull dir que... I també hi ha una concessió real del rei Jaume I que parla de que els monjos agustins tenen dret a tenir unes terres per allà. És a dir, que sabem...
0: Que por ahí estava i nunca se ha excavado, nunca se ha buscado.
1: No s'ha trobat. Sí, hi ha coses curioses. Per exemple, hi ha un gran aljub que es coneix com l'aljub del monestir. Sembla que podria ser un aljub molt antic, molt antic.
0: Un aljub que utilitzaven en aquell moment per tenir l'aigua.
1: Sí, sí. I de... per allí té que haver-hi, és que segur que té que haver-hi restes d'aquest monestir, perquè sembla...
0: Bé, hi ha notícies... Han reutilitzat les pedres, sí, sí. Però algo tindria que haver.
1: Hi ha notícies indirectes de que hi havia una casa, que hi havia una torre... Si, havia, si era un monestir, segur que tenia una església, ni que fos un no, petit sí. Oratori. Per tant, tot això...
0: Un campanari, a lo mejor.
1: Sí, sí, tot això hi devia ser. Però va desaparèixer... Va per tota una sèrie
0: en
1: de
0: muy poco tiempo. O sea, sí, sí. Sabemos cuánto duró, estamos hablando del siglo XIII, por ahí. ¿Llegó al XIV o no?
1: Difícil. Pensa que el XIV Formentera comença a despoblar-se, uh-huh. Perquè no poden aguantar els habitants que hi havia allí. I es monestim, tots uns embolics que hi ha legals i tot això de coses que podeu buscar. Podeu mirar l'enciclopèdia, ara que fa temps que no n'hem parlat, uh-huh. Mireu l'enciclopèdia Santa Maria de Formentera i trobareu un extensíssim article que parla de tota la documentació i tot això que hi ha. I bé, sembla que hi ha tot un embolic legal de qui han de pagar delmes, de qui d'on han de cobrar, de tal. La qüestió és que se sap que els monjos varen posar terres a cultivar. Sembla que portaren bous allà a la Mola per cultivar els camps, que això hi tornarien segles després.
0: Bueno, igual bajan a un bañito a l'escalo de Sant Agustí, també.
1: Segur. No, que estava. I bé, se sap que a finals del segle XIII aquest monestir més o menys desapareix. Els seus béns passen a un monestir agustinià de la península, de Xàtiva, crec que era, i per tant ja no hi haurà monestir més que amb el record.
0: Bueno, había escritos, o sea que sabemos algo, un poco sí, de las sí, características sí. Que podía tener.
1: No sabem más, sabem més de com pleitejaven per dalmes i tal que de com era l'edifici. Però alguna cosa hi havia.
0: Hombre, desde luego el sitio era increíble. En cuanto a las vistas, por lo menos. Sí, sí. No estaban allí.
1: Pensau que aquella plana és impressionant. Estàvem a uns 130 metres sobre el mar. Tenim penya-segats a cada costat. És una plana que quan arriba a la vora de mar forma penya-segat. Per tant, les vistes des de qualsevol punt de la venda són impressionants, perquè tens a Eivissa al fons...
0: Pico, no? 100 i pico metres de...
1: 100 i pico... 20. Sí, 100 i pico en els dos extrems, és a dir, l'extrem oest, a una punta que es diu la Fernanda, són uns 120 metres, a l'extrem est, que és allà on hi ha el far, uh-huh. De la Mola també són 100 i pico, que sembla molt, molt alt el far, però són 100 i pico metres, tampoc no és que sigui bueno, tant, no però com que és molt vertical... Uh-huh. I per enmig hi ha una zona, la punta de la Creu, i per dir que és una miqueta més baix, que són uns 60-70 metres d'altitud. I tot arreu, penya-segats prou difícils de baixar i pujar.
0: Des de luego, para lanzarse al mar no está.
1: No, no.
0: Bueno, podemos bajar por Torrentes, ¿no? Sí que hay alguno sí. Camino por ahí. Bueno, también un poco abruptos.
1: A vegades diu que a Formentera no hi ha torrents, i ben bé, que se'n vagin allí i mirin veuran. El solc que forma el torrent de la Fontanella, que és el més important de per allà, és un que va, diguem, des de més o menys al centre d'esplà cap al nord-est, i forma un tall sobre el terreny d'un 20 o 30 metres de profunditat, que vol dir que en moments de plogudes importants porta molta d'aigua. I el que ha de ser molt impressionant és que quan arriba a la vora de la mar, el penya-segat, mm-hmm. Just uns metres abans s'ajunta amb un altre torrent, el torrent d'en Llai,
0: que podria llegar una bona cantada d'aigua allà,
1: i sí. Tots dos junts arriben en el penya-segat.
0: Desemboquen ja juntos.
1: Clar, desemboquen junts en el penya-segat. Clar, jo no imagino com deu ser un dia de molta pluja, amb els torrents arribant fins al penya-segat i caiguent formant una cascada sobre el mar. Té que ser
0: bastant impressionant,
1: però no he aconseguit que ningú hagi ensenyat mai una imatge o una foto d'això. És com per, com per buscar-ho.
0: Intentant. Bueno, le preguntaré, hay gente que vive por allí, no, hombre, no, obviamente, sí, en el acantilado, pero bueno, claro, sí que hay mucha población bastante dispersa por allí.
1: Hauries de trobar algú que anàs amb barqueta just quan plou molt, molt, ja, molt,
0: i bueno, ese momento.
1: I, clar, i sí, hi ha població, és nucli del Pilar de la Mola, que, clar, mig nucli és de Castavenda, a la banda de... l'església, de fet, està en aquest costat, a la banda del monestir, l'església de la Mola. I la resta són cases disperses. Es va despoblar, com hem dit abans, a l'època medieval, però després, amb Marc Ferrer, en 1699, es torna a poblar Formentera, i ben aviat ja hi ha gent que viu a Didal la Mola altra vegada. I en el segle XVIII comença a haver-hi cada vegada més poblament, i al segle XIX ja es parla d'una vintena de cases només en aquesta venda.
0: I ja tots con sus tierras repartidas, con su vino, sus cositas.
1: Sí,
0: ja...
1: sí. Terres de cultius, això sí, són terres de cultiu. Fixaus que per cultivar aquestes terres s'ha hagut de fer esforços importants, perquè, per això que ho comentàvem el dia de Sacala, aquestes terres estaven cobertes d'una crosta calcària, és a dir,
0: la terra bona estava debajo.
1: Exacte, la superfície s'havia endurit perquè per la calç que es forma, la calç que ja porta la roca en si, amb l'aigua s'havia endurit i havia format una crosta. Per poder cultivar es va haver de rompre aquesta crosta, eliminar totes aquestes pedres que hi havia en una primera capa i arribar a la terra bona que estava baix. I què en feien de les pedres? Doncs tots els murs aquests que omplin el paisatge, vull dir, no estan fets només per delimitar terrenys, estan fets també per aprofitar tota aquesta pedra que havia quedat.
0: Se nos va el tiempo, Pep. El paseíto, ¿por dónde nos lo damos? Venga, llegamos, soltamos el coche, una excursión rápida.
1: Mira, deixau el cotxe allí en el Pilar de la Mola.
0: Foto el faro.
1: Sí, i hi ha com a tres camins que van de cap a la costa, no? El camí de la Cala, el camí del monestir, i una mica més endavant, a mig camí d'entre el poble i el far, un altre camí també va de nord a sud, que es diu el camí del passatge. Anar o passejar és un ambient rural, un ambient de cases disperses. És els jups són impressionants, perquè clar, aquí no hi ha pous, no hi ha aigua subterrània. Per tant, l'única manera de tenir aigua era tenir uns dipòsits d'aigua enormes, que són els jups de la Mola, que hi són des de molt i molt antic. I val la pena veure s'ajut del monestir, s'ajut de Miquelet, s'ajut d'Antalaes. I bé, ja vàrem parlar l'altre dia de
0: la muralla,
1: de la muralla, no? De la Sacala,
0: los restos de la muralla.
1: Exacte, i de les coves que hi ha en el penya-segat, la cova d'Esfum, la cova de Riuets, totes aquestes coves en restes de poblament de l'època prehistòrica, ni més ni menys. Així que molt interessant una visita en aquesta zona, pel paisatge, per la història, per la geografia i per aquestes incògnites que us porta la idea del monestir.
0: Pues algunas de ellas las hemos resuelto, otras no tanto, porque no hay tanto registro histórico, pero bueno, sí que conocemos un poquito más esta venda del monestir, esta excursión que hemos hecho hoy por la parte alta, vamos a decir, de Formentera. Josep Antoni Prats, nuestro geógrafo, vuelve el martes que viene y bueno, ya nos contarás.
1: Tú no eres a Ibiza.
0: No ponemos deberes, no, solo vuelta a Ibiza.
1: Venga. Yo sé, tú no eres a Ibiza, seguro.
0: El martes que viene lo vemos. Buena semanita.
1: Pues sí, bien.
2: Radio Ibiza y Cadena Ser.
3: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granil a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: La primera comunión es un evento muy especial para los niños y para toda la familia. Elegir el sitio, el menú, los detalles y que todos estén cómodos. En Hotel Puchet Ibiza te lo ponemos fácil. Menús especiales, espacios amplios, un ambiente cercano y un equipo que se encarga de todo para que podáis disfrutar al máximo con vuestros hijos, familia y amigos. Escríbenos a mail@hotelpuchet.com o llámanos al 971-344222. Hotel Puchet Ibiza, tu celebración en las mejores manos.
5: ¿Sigues posponiendo la reforma de tu cocina? Deja de imaginarla y empieza a vivirla. En Rampusa te damos las tres señales que estabas esperando. 1. 20% de descuento en muebles. 2. 20% de descuento en electrodomésticos. Y 3. 24 meses de financiación sin intereses. Sí, sí, lo has oído bien. Con Rampusa estrenar cocina ahora es más fácil que nunca. Consulta condiciones en rampusa.com o visita nuestra tienda.
6: Eleva tu experiencia radiofónica al siguiente nivel.
7: Escucha la emisión digital de tu emisora de la cadena SER donde quieras y sumérgete en una calidad de sonido inigualable, de programas exclusivos y directos alternativos.
6: Escucha tu emisora de la SER favorita desde cualquier lugar.
7: Olvídate de las interferencias y disfruta de una escucha premium e impecable en todo momento.
6: Con la SER descubres una radio sin límites. Haz que cada momento suene mejor cuando y donde quieras.
7: Cadena SER. El poder de la conversación.
8: Cadena SER. El poder de la conversación.
9: Estamos a 2 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Y tenemos un par de noticias antes de llegar al servicios informativos.
0: Y alguna buena, que siempre da alegría.
9: Terminar con buenas noticias.
0: Pues sí, uno de los jóvenes heridos que estaba en la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia, tras esa explosión registrada en una vivienda de Ibiza, ha recibido ya el alta médica. Tiene 23 años, hay que recordar que fue trasladado a Valencia después de estar en las horas posteriores al accidente, aquí ingresado en el Hospital Cambises. Esto ocurría el pasado 21 de abril. Sí. La otra víctima de la explosión es una joven de 21 años, continúa hospitalizada con pronóstico reservado, según han informado desde el centro hospitalario.
9: Bueno, pues una muy buena noticia, dado de alta este chaval que resultó herido grave en aquella explosión de gas que hubo aquí en Ibiza.
0: Y una buena para los vecinos, no tan buena para quienes se quieran acercar al centro de la ciudad de Ibiza. Desde ayer, recordamos, están activadas las restricciones de tráfico en el barrio de la Marina, o sea que, bueno, pues recordamos que solo los residentes pueden acceder con la tarjeta autorizada, también el transporte público, los vehículos de emergencia, y los comerciantes de la zona tienen unos horarios específicos para carga y descarga.